Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui us parlarem de la festa de Santa Cristina que es du a terme a Lloret de Mar, una festa ancestral i molt tradicional. En coneixerem els detalls. També us farem un repàs del que tracta el darrer número de la revista diocesana El Senyal. Amics i amigues, comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. No era bona la llavor que vau sembrar al vostre camp? Escoltem en l'Evangeli segons Sant Mateu d'aquest diumenge. A la nostra societat s'ha perdut molts cops la confiança en els venedors, en els comerciants. La publicitat a vegades és enganyosa. No tracta de presentar el millor producte, sinó de vendre allò que es produeix. I el caràcter efímer de moltes coses, la caducitat o la manca de qualitat, no tenen importància. D'altres vegades el producte és molt bo, el millor, però els comercials són maldestres. Estem convençuts que la bona nova, que l'Evangeli, que el missatge de Crist és la més gran de les novetats també avui, i que el seguiment de Crist canvia la vida de les persones. I per tant, fer arribar el missatge de Crist, evangelitzar, és una tasca prioritària de l'Església en el seu conjunt i de cada cristià en particular. La llavor és bona, és la millor llavor, però a vegades no la plantem en el millor lloc, en el millor moment, i sobretot no la cuidem per tal que creixi i es desenvolupi com cal. Hem passat d'una societat on cada infant nascut era batejat a una altra on l'expressió "quan sigui gran ja prendrà ell mateix la decisió" s'imposa en el millor dels casos. La família, com a unitat bàsica de transmissió de la fe, perd pes i fa molts cops a passes gegants. La fe no es pot posposar si de veritat creiem que és el millor per al món. Són cada cop més els adults, joves i no tan joves, que es plantegen preguntes i s'acosten a l'Església. Quan algú s'acosta, cal que trobi una actitud d'acollida. Sembla que molts cops estem més pendents de les nostres diferències que no pas d'allò que ens uneix, Crist. La fe es pot viure des dels múltiples carismes, des de diverses espiritualitats, però hem de tenir present el que ens uneix, Crist. Tan sols vivint la nostra fe des de la joia, la unitat i de manera profunda i ferma, serem capaços de mostrar-la d'una manera atractiva als qui s'acosten a Crist des del dubte i amb voluntat de cercar respostes. I Crist és sempre la millor resposta. De llavors n'hi pot haver moltes, de terrenys on plantar-les també, de sembradors n'hi ha molts. Nosaltres tenim la millor llavor, l'Evangeli. Tenim un món assedegat de Crist. Ens cal, per tant, mirar de ser bons sembradors. Ens ho deia el Papa Francesc. La comunitat evangelitzadora, joiosa, sempre sap festejar. Celebra i festeja cada petita victòria, cada pas endavant a l'evangelització. L'evangelització joiosa es torna bellesa a la litúrgia, enmig de l'exigència diària d'estendre el bé. L'Església evangelitza, i s'evangelitza a si mateixa, amb la bellesa de la litúrgia, la qual també és celebració de l'activitat evangelitzadora i font d'un renovat impuls donatiu. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Didac Moreno. Benvingut, Didac.
4: Bon dia, Àngel. Bon dia a tots i totes. Precisament, estiu. Temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos, als nostres éssers estimats, als nostres objectius, somnis i reptes. Temps per allunyar-nos del dia a dia, i d'aquest ritme estic convençut, que ja sabeu del que estic parlant, que ens converteix gairebé en autòmates que ens movem per inèrcia, sense mirar al voltant i sense tenir cura del que realment ens importa, omple i ens fa sentir vius. Sí, també em considero una víctima d'aquesta dinàmica i us asseguro que ser-ne conscient és el primer pas per intentar, sempre que es pugui, agafar perspectiva i fugir-ne. En el meu cas, trobo a la natació d'aigües obertes aquest espai per retrobar-me a mi mateix, posar el cap en ordre i al mateix temps establir reptes físics i mentals que m'ajuden a motivar-me allunyat de la rutina diària. Objectius que no deixen de ser gairebé una excusa per ser feliç. Perquè això va de ser feliç, no? Sí, Didac, però estàs segur que l'estiu és més fàcil ser-ne? No ho sé, potser no. Però, si més no, és un bon moment per aturar-nos, carregar piles i agafar consciència de les nostres necessitats més vitals i lluitar per elles, gaudint-ne. Molt bon estiu a tothom. Us espero al mar.
0: Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: El divendres de la setmana que ve, Lloret de Mar celebra la festa de Santa Cristina, que és la patrona d'aquesta població, i ara tot seguit en parlarem amb el seu rector, que és mossèn Martirià Brugada. Benvingut, mossèn Martirià.
1: Ben trobats i gràcies trobats. Per trucar.
0: I bon estiu, eh? Suposo que gràcies. Esteu ja en plena ebullició aquí sí. A Lloret, no?
1: Molt de xafogó, molt d'esbalot i molts crits a la nit per tot el tema del futbol.
0: Sí,
1: sobretot.
0: Escolta'm, abans de parlar de la festa de Santa Cristina, quin tipus de turisme teniu aquí que us ve a la parròquia? Quin tipus de fidels? Els teniu en compte?
1: Bé, a veure, depèn de cada època. Diguem-ne, des de Setmana Santa fins al juny sol venir gent gran que estan aquí amb l'Inserso i que passen uns dies aquí en diferents hotels que obren per aquest servei, no? A partir, diguem-ne, sobretot, no dic que sigui exclusiu, eh? Mm. Després el juny i el juliol sol ser jovent. La primera part del juny, començament del juliol, sol ser jovent que venen en grup, és a dir, que venen tot un curs, tot una classe, i que venen a passar, doncs, uns dies, venen a acabar el curs aquí, eh? I la segona part del juliol, més aviat, és jovent que ve pel seu compte. Jovent universitari, així, si esclar que va una mica més desmandat, no?, diguem-ho així. Mm. Aquest seria el turisme d'aquesta primera part. Segona part, a partir de l'agost, sol ser turisme familiar, que venen amb tota la família, per entendre's. Hi ha començament a final de juliol també, sol ser turisme, diguem-ne, també venen turistes familiars de França, amb tota la família, però sobretot a partir de l'agost és turisme de pares, fills, o avis i nets, etcètera, no? I a partir de l'octubre fins al novembre torna a ser turisme de gent gran. Per tant, doncs, són aquests tres grups, aquestes tres èpoques que podem trobar aquest diferent turisme. Ho faig molt a l'engròs, perquè esclar, no és un estudi al 100%, no? Però va per aquí la cosa.
0: I els turistes s'acosten a la parròquia o no?
1: De tots, esclar, pensem que 150.000 habitants, o millor dit, 150.000 turistes, alguns se n'hi costa, no? Però això no tots, no? Sí que es nota les misses, òbviament, sobretot les misses del diumenge, i també molt de jovent que venen a la missa, però esclar, pensem que si hi ha 150.000 persones al poble, que en vinguin un centenar no vol dir que vingui una gran quantitat, simplement aquesta. Però sí, que evidentment després durant el dia també venen persones que venen a visitar l'església perquè queda molt al mig de la població i això facilita que s'hi entri, que s'hi passi una estona, com que si està bé dintre l'església, com qui diu, és un refugi climàtic, doncs bé, sempre hi ha algú que ve a donar un vol, que venen com a grup, i sempre es nota molt els que són del país i els que són de fora. Els que són de fora habitualment són molt respectuosos, tant si venen a pregar com no. Sí que moltes vegades s'asseuen i estan una estona asseguts i després se'n van, no? Però els que són més del país, aquests sempre, si són per allà a l'església, sempre els hem de dir que sisplau, una mica d'atenció, una mica de respecte.
0: Bé, per qui no conegui l'església de Lloret, jo els recomano, mossèn Martirià, que almenys vagin a visitar el Sant Crist dels Miracles, no?, que teniu a la mà dreta.
1: Sí, a l'entrada de l'església, avui té molta devoció aquest Sant Crist i bueno, ens ajuda també molt a la parròquia, aquest Sant Crist, en molts sentits. I bé, constantment hi va persones tant si és durant el dia també com durant les celebracions, sempre hi ha persones, famílies, nens. Els nens els hi encanta entrar allà dintre de veure el Sant Crist allà.
0: Doncs molt bé, mossèn Martirià, parlem una mica d'aquesta festa que celebrem el divendres de la setmana que ve, la festa de Santa Cristina Lloret de Mar, que és tot un esdeveniment en la població. A les 8 del matí surt la processó ja des de l'església parroquial, no?, fins a la platja.
1: Sí, a les 8 del matí diguem-ne, ja està formada la processó i surt des de l'església fins a pujar al vaixell, que es puja. Hi ha dos tipus de vaixell, diguem-ne, el que porta la relíquia de Santa Cristina, que el porta el rector del poble, Sabidor, i després també els capellans, anem, i en aquest cas ve el senyor bisbe també, en aquest any, i després també hi solen venir les autoritats, el que és els obrers principals, el que en d'altres llocs en diuen els cofrades, doncs aquí en diguem els obrers, no? I després també hi ha l'Ajuntament, si hi ha alguna autoritat externa, etcètera, no? És un vaixell que acaben no sé, unes 300 persones com a molt. I després n'hi ha una altra de més gran, que és per al públic en general que hi pugui venir. Esclar, això ara es fan amb aquests vaixells que són els que van a voltar per la costa. Abans eren vaixells de pesca, perquè són els pescadors que varen començar aquesta processó que inicialment es feia caminant des de l'església de la parròquia de Sant Romà de Lloret fins a Santa Cristina pròpiament. Ara no, es fa per mar, però què vol dir això? Doncs que cada època ha anat adaptant també aquesta tradició, aquesta celebració, segons les conveniències o les necessitats de cada moment.
0: Sí, al llarg de la processó marítima hi ha una competició de llaguts, no? O no?
1: Sí, al final, és a dir, hi ha un moment que quan s'arriba, com qui diu, a mitja part d'aquesta processó marítima, els vaixells s'aturen i es canta la salve. Bé gravada, evidentment, però es canta, es posa fort i tothom es posa mirant cap a l'ermita de Sant Pere del Bosc, que es veu molt bé d'allà on aturem, que és allà on s'avenera la Mare de Déu de Gràcia. Allà on s'hi venera la Mare de Gràcia, i des d'allà al mig del mar es canta aquesta salve a la Mare de Déu. I després es continua i hi ha la competició dels diferents llaguts i dels diferents vaixells de rem, que són nois i noies d'aquí al poble. Hi ha diferents categories, dues o tres categories, segons siguin nois o noies, etc. No? I també s'ajunten d'aquesta manera a la celebració de la patrona de Santa Cristina.
0: S'arriba pels vols de 11:15 del matí i allà sí. Es fa la missa, no?
1: Sí, quan arribem a la platja de Santa Cristina, que és a uns 300 metres abans de la capella, però a la part de baix, ens aturem un moment que s'acabi de fer doncs, aquesta competició dels... I després es torna a reprendre la processó pujant per amunt i després se celebra la missa. La missa que, esclar, evidentment, la presideix el senyor bisbe, després ajuden les obreres són que són les protagonistes d'aquesta celebració, les quatre noies que han estat triades per donar relleu a la festa de Santa Cristina, i després, quan acaba la celebració de la missa, doncs es fa un esmorzar, si es pot dir així, a la part de darrere, l'ermita, allà on hi ha un pi gegant que cobreix pràcticament a tots els que estan asseguts allà, i es menja un estofat allà a les 11:30, a les 12 del migdia, es menja un estofat que, esclar, com qui diu, ja és més que un esmorzar, és un dinar. Però estava pensat abans, primer que s'hagi més aviat, i segon que estava pensat perquè quan els mariners, o millor dit, els pescadors, acabaven de la missa, que podien haver anat a combregar, etc., i abans, esclar, no es podia menjar fins després de combregar, doncs, esclar, anava molt bé per fer un bon tiberi, per entendre'ns, un bon esmorzar.
0: I quan ha acabat l'esmorzar es torna també en barca cap a
1: Lloret, o sigui, es fa la processó a l'inversa després, més es va més de pressa, sense aturar-nos gaire, i després arribem a l'església de Sant Romà de Lloret de Mar, a la parròquia, cap allà a 1:45 o un i mig, depèn de com han estat les condicions del mar, si hi ha hagut algun entrebanc, si hi ha hagut algun petit problema, si ens hem allargat o no. I bé, doncs quan baixem allà a la sorra, després es torna a formar la processó cap a l'església. I a la tarda hi ha el ball de plaça, que es diu, que és una de les coses més típiques d'aquesta celebració. Les noies que han estat escollides per obreres amb els seus companys de ball, doncs fan aquest ball, un ball que és una, més que un ball, és una dansa cerimoniosa a honor de Santa Cristina.
0: És el ball de les almorratxes, no?
1: Sí, és un ball que abans les almorratxes, que són aquests cantis de vidre amb una mica de perfum a dintre, doncs hi ha allà diversos llocs que s'ha conservat, no és només a Lloret, sinó que també es fa, per exemple, a Arenys de Mar, es fa en un altre ambient, evidentment. Em sembla que molt ara, en aquest moment, també es fa a Canet. S'havia fet a Palafrugell, segons consta, i bé, és una tradició molt d'aquí de la costa fer aquest ball d'almorratxes, que en el cas de Lloret acaben que es trenquen totes, com algunyades, perquè són, són unes peces força boniques i que acabin trossejades també sap greu, no? Però és la tradició.
0: Bé, parlant de tradició, la festa de Santa Cristina de Lloret de Mar s'ha sabut mantenir, no?
1: Sí, té molta... És a dir, s'ha sabut mantenir, jo diria, per una raó molt senzilla, perquè s'ha sabut adaptar. És a dir, de la mateixa manera que hi va haver un moment que es va passar de fer la processó a peu, fent-la amb vaixells, un altre moment amb vaixells de pesca, en un altre moment es va deixar de fer amb vaixells de pesca, entre altres coses, perquè no es poden utilitzar els vaixells de pesca per portar-hi gent, es va deixar doncs, per utilitzar aquests vaixells, diguem-ne, de passeig pel mar, no? Aquests creuers que diguem popularment. I alguna vegada que pel mal temps o així no s'hi ha pogut anar amb el vaixell, s'hi ha anat amb autocar o així, i també ha funcionat, no? Suposo que amb el temps hi haurà d'altres canvis. Quins? No ho sé, esclar, evidentment jo no soc futuròleg i per tant no sé quins canvis hi pot haver-hi. Mm-hmm. Però sí, s'ha sabut a mantenir i crec que té força encara.
0: Doncs alguna cosa més, mossèn Martirià, rector de Lloret de Mar?
1: Sí, només acabar que té un complement la festa de Santa Cristina, que no es coneix massa, que és el dia 26, es fa una celebració, diguem-ne, Sant Telm. O sigui, l'antiga confraria de Sant Telm, que és la bassella més antiga, que és del segle, de finals del segle XV d'aquí, doncs honoren, festegen el seu patró. Ho fan aquest dia, no sé per quina raó, però ho fan, tot i que Sant Telm és el dia 2 de juny. Doncs ho fan els dos d'aquests de festes després de Santa Cristina i fan una també fan una missa, en aquest cas es fa dintre mateix de l'Eglésia, un ofici, després es fa una processó i es fa una processó també pel mar, honorant a totes les persones que han mort en el mar. I tira una corona de llorer i es fa una pregària, un responso per les persones que han mort en el mar l'últim any.
0: Doncs moltes gràcies, mossèn Martirià, i que tingui molt d'èxit aquesta festa de Santa Cristina el proper divendres dia 24. Que vagi bé.
1: Correcte, sí, que vagi. Moltes gràcies per l'atenció.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: Ha sortit un nou número de la revista diocesana El Senyal. Anem a conèixer quins són els continguts. Ho fem amb el seu director, en Xavier Roca. Bon dia, Xavier, bon estiu.
3: Què tal? Bon estiu.
0: Un número molt interessant, com tots els que s'editen, que aquesta vegada està dedicat, doncs, a la intel·ligència artificial, no?
3: Sí, és un dels temes que estan a l'ordre del dia i que qui més qui menys doncs, utilitza, no? per a la seva professió, per al temps d'oci, etc. No? I per tant, també doncs, la revista El Senyal ja feia temps que ho teníem sobre la taula, ho teníem pendent de dedicar un número doncs, a parlar una mica, a reflexionar, a veure quins són els seus límits, a posar-hi una mica també doncs, aquesta visió cristiana, no? Des del punt de vista humanista, posant la persona al centre, doncs a veure de quina manera doncs, la intel·ligència artificial doncs, podíem acompanyar-la, no? En aquest sentit, doncs, perquè els nostres lectors poguessin tenir aquesta mirada.
0: Hi ha firmes importants, com la de mossèn Emili Marlès, que és el rector de la parròquia de Sant Pere Octavià. També tenim aquí Ricard Mejía Fernández, que és doctor en lògica i filosofia de la ciència. Xavier, qui més?
3: Sí, exacte, tenim això des de
0: la Miriam
3: persones
0: Díaz.
3: Lligades al món acadèmic i llavors també des del món periodístic, el món de la comunicació més estratègica, en fi, tenim diferents perfils que ens van orientant en aquesta qüestió de la intel·ligència artificial. Llavors també doncs, una interessant entrevista al director de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que és Albert Sabater, doncs que també ens orienta una mica sobre aquesta qüestió de l'ètica lligada a la intel·ligència artificial.
0: Parlant de Sabater, també tenim una entrevista a l'Alda Sabater, que és sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Cultura i Religió, que també ens parla no ben bé de la intel·ligència artificial, sinó dels influencers, dels catòlics.
3: Exacte, és una altra de les qüestions que també està a l'ordre del dia, doncs, que també volíem doncs, treure doncs, aquí en aquest número, diguéssim, previ a l'estiu o d'inici d'estiu. També voldria posar de relleu una entrevista que ha fet l'Àngel Rodríguez al mateix ChatGPT. Va ser una mica una pàgina o dues pàgines experimentals a veure doncs, què en sortia, i la veritat és que té el seu punt d'interès que també voldria destacar.
0: Sí, de firmes sobre la intel·ligència artificial no ens en oblidem d'en Pau Canaleta, consultor de comunicació estratègica, i d'en Francesc Grau, que és emprenedor tecnològic.
3: I de la Susana Quintana.
0: Exacte, de la Susana Quintana.
3: Vicepresidenta del Col·legi de Periodistes de Girona.
0: Molt bé, Xavier, què més hi ha a part de la intel·ligència artificial?
3: Doncs llavors entrem a l'apartat que nosaltres titulem Vida Parroquial i Diocesana, i que, bueno, en fi, hi ha diferents, doncs, diferents projectes, iniciatives, efemèrides vinculades doncs en parròquies, comunitats, per destacar, hi ha un article sobre el projecte groc, els 40 anys del projecte groc de la parròquia de Sant Josep, una entrevista a Albert Vancells amb motiu dels 175 anys de les missioneres del Cor de Maria la Bisbal, una entrevista al nou diaca permanent de la catedral de Girona, Marc Sureda, també en un dels seminaristes de la diòcesi, que és Edwin Oblitas. Doncs, en fi, és una mica de repàs de diferents qüestions d'actualitat i que ens agrada doncs, també que figurin en aquesta publicació, perquè al marge doncs, de tractar una temàtica així més genèrica, més de caràcter doncs, global, també ens agrada doncs, que diferents iniciatives diocesanes doncs, també tinguin el seu espai en aquests números de la revista.
0: Hi ha una entrevista a la Míriam de l'Eucaristia, qui és?
3: Exacte, llavors també tenim un apartat nou des de fa uns números a la revista que es diu Testimoni i Missió, en la qual ens agrada doncs, parlar doncs, amb persones doncs, que potser a vegades doncs, són més anònimes o que tenen un testimoni especial, singular, i en aquest cas tenim la Míriam de l'Eucaristia, que és una noia gironina, nascuda el 1988, doncs que va decidir fer el pas i entrar en un convent. Actualment doncs, viu al monestir de Santa Teresa de Vic, i és una noia doncs, que en fi, que de jove doncs, s'havia plantejat ja la vocació i que ens va semblar interessant doncs, que pogués doncs, aportar el seu testimoni d'aquesta vocació tan singular doncs, aquí a la nostra revista.
0: Bé, acabem, Xavier, dir que també hi ha un interessant article del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles, en Miquel Cuenca, que parla del màrtir mossèn Francesc Xavier Vallmajor de Banyoles, també sobre el pare Jaume que es deia doncs, Xavier Areu, de l'Església Ortodoxa, molt conegut per molts cristians de Girona, que va morir, ens va deixar, i que doncs, l'arxiprés del Patriarcat de Sèrbia de l'Església Ortodoxa doncs, fa un memòriam, un article de memòria. Parlem també d'altres coses que descobriran els nostres oïdors i els futurs oïdors, perdó, futurs subscriptors i lectors, que es poden fer subscriptors, Xavier, trucant al Bisbat de Girona,
3: sí,
0: 972-41-28-84 o 972-41-27-20.
3: Sí, també poden enviar un correu electrònic a comunicació@bisbatgirona.cat. Recordem que la subscripció anual són 18 euros, per tant és una subscripció molt i molt econòmica.
0: Un menú de restaurant.
3: Exacte, avui en dia un menú de restaurant, i que rebrà doncs, la revista a casa seva. La veritat és que, en fi, de fet, cal destacar no?, que en els últims anys hem ampliat les pàgines, en fi, hem passat de 32 a 48, i per tant doncs, això també millora doncs, aquesta publicació.
0: Gràcies, Xavier, que vagi bé.
3: Molt bé, adeu-siau.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, dia 19, Romeria de Sant Llorenç de la Muga, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, missa a les 12 del migdia. Missa a Caldes de Malavella, presidida pel nostre bisbe, a les 12 del migdia, l'església parroquial inclourà també la presentació de l'obra Missa en honor a Sant Esteve, composta per Antoni Mas Bou, amb la participació de les corals del municipi. També aquest diumenge se celebra la pregària contemplativa amb cants de Teser a les 6 de la tarda a l'església de Lligordà, a Beuda. L'església aquest diumenge està de festa, en vam parlar la setmana passada, ordenació diaconal del seminarista Lluc Juscafresa, a 6:45 de la tarda a la parròquia de Santa Maria dels Torers, una ordenació presidida pel nostre bisbe Octavi. Felicitats, Lluc, des d'aquest programa de ràdio. I també actuació del trio Blanc i Negre, quart, a 8:45 del vespre, a l'església parroquial, un concert de música sacra. Més actes, dilluns que ve a plec de Santa Margarida, a Vilobí d'Onyar, a les 7 del matí, missa a l'ermita presidida pel nostre bisbe. També és l'ofici de festa major a Palafrugell, a les 12 del migdia, a l'església parroquial, presidida pel bisbe Fra Octavi. Dimecres que ve, concert de música barroca a Figueres, a les 8 del vespre, a l'església de Sant Pere, amb l'ensemble 1695. Recordem la festa de Santa Cristina a Lloret de Mar, divendres que ve, dia 24. I dissabte que ve, dia 25, missa de festa major Sant Pol de Mar a les 11 del matí, presidida pel nostre bisbe. També el dissabte de la setmana que ve, missa a la capella de Santa Anna a Argelaguer, a 6:45 del vespre. Bé, amics i amigues, recordem a tots els qui marxareu de vacances que podeu escoltar aquest programa de ràdio també per internet a través de la nostra pàgina web www.bisbatgirona.cat. A l'apartat d'actualitat i recursos heu d'anar a programes de ràdio i allà trobareu aquest programa de ràdio Església Viva, tant els qui aneu de vacances com els qui esteu de vacances. Que vagi bé. Abans de finalitzar el programa, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 19 de juliol. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell. Benvingut, mossèn Rafael.
4: Bon dia, Àngel.
0: Bon estiu, bon dia, quan vulgui.
4: Quan Déu espera. Al camp de la vida creixen junts el blat i el jull, també dins nostre. Jesús no ens convida a mirar obsessivament el mal, sinó a confiar en la paciència de Déu. Ell treballa silenciosament, amb una misericòrdia que no es cansa ni es rendeix. Quan nosaltres voldríem condemnar, ell espera. Quan nosaltres perdem l'esperança, ell continua sembrant bé. Déu veu més lluny que nosaltres. Veu el fruit que encara no apareix, el retorn que encara no s'ha produït, la conversió que encara és possible. En el seu cor sempre hi ha temps per la misericòrdia. Per això no hem de desesperar mai. Déu continua obrant en el secret dels cors i condu...
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Tosa per la cobla la principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Dolç Record, de Fèlix Martínez i Comín.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 19, a Ripoll, el Passeig Regull, apleca al matí a 2:15 i a la tarda a 4:45, amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Juvenívola de Sabadell. A Vilafant, a la plaça Major, ballada a les 11 del matí amb la cobla Rossinyolets. A Blanes, a l'Hospital de Sant Jaume, ballada a les 11 del matí amb la cobla Banda del Col·legi de Santa Maria. A Quart, a la plaça de les Terrisses, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Montgrins. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Palamós, al Passeig del Mar, ballada a les 8 de la tarda amb la cobla La Principal d'Olot. A Calotge i Sant Antonio, a la plaça de Catalunya, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. Per dilluns dia 20, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts 21, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Banda del Col·legi de Santa Maria. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Bisbal Jove. A Girona, al Parc de Vista Alegre, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilablareig, a la plaça de la Llibertat, ballada a les 9 del vespre amb la Principal de Banyoles. Per dimecres dia 22, a Cadaqués, al Passeig, ballada a les 8 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, al Passeig del Mar, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A l'Escala, a la Riba, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Vila de la Jonquera. Per dijous dia 23, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de Banyoles. A Pals, a Cala Bruna, concert a les 10 de la nit amb la cobla La Salvatana. A Llançà, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Baix Empordà. Per divendres dia 24, a Santa Cristina d'Aro, a la plaça de Mossèn Valdiri, Reixac, ballada a les 8 de la tarda amb la cobla Foment del Montgrí. A Argelaguer, a la plaça Major, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Principal de Banyoles. A Manlleu, a la plaça Fra Bernardí, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Mediterrània. A Figueres, a la Rambla, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de Cassà. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada a 10:15 de la nit amb la cobla La Principal del Llobregat. Per dissabte 25, a Caralps, a l'Església de Sant Jaume, ballada a 2:15 del migdia amb la cobla La Principal d'Olot, i a 4:15 de la tarda a la plaça de la Vila amb la mateixa cobla. A la Canya, a plec de la Garrotxa, al Parc del Vall de Bianya, a les 5 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell i La Principal d'Olot. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Berga, a la plaça Viladomat, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Pirineu. A Platja d'Aro, a la platja de Sant Pol, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Servianenca. A Olot, al Firal, ballada a les 9 del vespre amb la cobla Vila de la Jonquera. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Genissenca. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Tosa per la cobla La Principal de la Bisbal, i ara ho farem amb la sardana Tosa Mar de Plata, de Francesc Xavier Cassanyes.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes d'en Jordi Paulí per la Cobla Maricel. Començarem amb la sardana Aina, estrenada a Sitges el 19 de maig de 2007 per la Cobla Sant Jordi en el marc del concert de primavera. Està dedicada a la seva filla Aina Paulí i Pubill.

Haver escoltat Aina, escoltarem a l'Avi Paret, estrenada a Cornellà el 5 d'abril del 2009 i està composada l'any 1981. Està dedicada al seu avi, en Pere Safont.

Havent escoltat a l'avi Peret, escoltarem Un bon badaloní, estrenada a Badalona el 21 de setembre del 2008 en el marc de l'Aplec de Badalona, dedicada a Joan Gavarrós, un badaloní, bon amic de l'autor i gran sardanista.

Havent escoltat un bon badaloní, escoltarem Com uns pares. Estrenada a Ribes el 30 de juliol de 2004 en el marc de l'aplec de Sant Pere de Ribes, dedicada als seus sogres Josep Maria Puig i Pilar Anadón.

A veure, escolta, com uns pares, escoltarem l'Eco de Sitges 125. Estrenada a Sitges el 23 de setembre del 2011 per la Cobla Maricel en el marc de les festes de Santa Tecla, dedicada al diari L'Eco de Sitges en el seu 125è aniversari.

Havent escoltat l'Eco de Sitges 125, escoltarem Júlia, estrenada a Sitges per la Copa Sant Jordi el 20 de maig del 2006 en el marc del concert de primavera. És un regal de l'Angelina Bericart a la seva neta Júlia Piqué i Muniategui.

Havent escoltat Júlia, escoltarem l'Aplec de Cubelles, estrenada a Cubelles el 16 de juny del 2012 en el marc de l'Aplec de Cubelles. Encàrrec de l'agrupació sardanista de Cubelles, va ser sardana finalista en concurs de la sardana de l'any.

Començarem les peticions d'avui per la Carme Armadans de Candabano, que el passat dijous va ser el seu sant. La felicitarem de part de la família amb la sardana Un bocí d'història, de Joan Lázaro.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és per l'Isabel Ruiz de Ripoll, amb la sardana Cana la vida, de Josep Coll i Ligora.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
2: Que feliç que sembla.
1: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
3: I si ens informen?
4: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
7: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge, marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.

tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrema 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: La música de sempre. Good guys, go, go. Records de ràdio.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que havia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ajuda! Que algú vigi una ambulància!
1: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a And I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys, trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP 7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tracta d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringint l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
4: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
6: Hey.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet a més un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit l'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors, van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: La targeta sanitària, si us plau.
5: La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i progressivament també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera, les teves targetes, sempre amb tu. 012, la millor resposta.
6: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat a tocar de la carretera B250 que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20 a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 3:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 11:15. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
6: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
5: Ara més que mai, Creu Roja.
7: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
5: Gràcies.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
2: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord, a causa d'un accident en aquest cas que ha implicat 4 vehicles. També carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panis a Soses. Pel vols de tres quarts d'onze, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial, que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'Aigua Viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista B7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i Montornès en sentit sud. A la mateixa B7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Montroig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sud virats en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 i a Coll Vendrell en sentit Barcelona a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda d'Alcua entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmell. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
6: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
7: My name is Alex Warren.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi han algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey davant de 82.500 aficionats. La selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.